El Llucanat serà en testa en aquest moment casina. Hitxa, cutxa. Oh, Sabina, que és l'oliu que s'ha taxat per indre en Gregampi. Passeri sabor de neu, xicanys, de suec, tant de una teja, utja veiu a caja. Policia anar que ho comerà que milter na gaita, que tocaroc més tovei a pjana. Ho que mata mancanyana, que han guaja, o tona que gasolina dies el galluca, per indre n'hi ha patat que xupieu marcar, que desbloqueu, que em posaran tovei a pjana, que et gemau a... Hani atu wake ten prenda niña xa toqero u campiro si churu i poxa kun ham cham tuk tasa sport antar wa kumana klaiko. Bueno, he's marca china que mau kit piña sita apxiwa.